0: cosmético, muy rocoso, que al final termina teniendo la ocasión y termina marcándotela y a ti te expone muy poco, ¿no? Con lo cual va a ser otro partido muy trabado, muy de intentar buscar soluciones a través del juego, pero bueno, evidentemente hay que darle, hay que intentar hacer cosas muy diferentes a la que hemos visto ahí, porque el Burgos ya viene con algún nombre interesante en la categoría, con más peso, cada vez va creciendo más en la segunda división, y el año pasado, pues ya veis, ¿no? Rozando playoff, sacando muchísimos puntos, haciendo ventas importantes de jugadores y bueno, reforzándose también para este año intentar dar el siguiente paso, ¿no? Es intentar llegar a ese playoff. Va a ser un partido muy, muy, muy complicado y que, bueno, vamos a necesitar que el equipo esté un poco más cómodo y intentemos buscar los recursos necesarios para intentar al menos que el rival en el Molinón se sienta un poco dominado, ¿no? Que yo creo que es lo que más me ha dolido hoy, ¿no? Ver el Sporting dominado durante muchas fases del partido y sobre todo sin recursos de poder hacer daño al rival.
1: Pues os doy las gracias a los tres porque tenemos ya en sala de prensa Ferran Costa, el técnico del Sabadell. Así que Pelayo, Eloy, Pedro, hasta una próxima, hasta el domingo contra el Burgos.
2: Un abrazo, hasta la próxima.
1: Hasta luego.
3: Chao, Miguel.
1: Hasta luego. Como es habitual, el técnico del Sabadell comienza rueda de prensa en catalán, pero yo creo que se escucha perfectamente. Vamos hasta la sala de prensa del Molino.
4: Mesú, moltes felicitats. Com valores aquest punt, l'actuació del teu equip amb la poca pretemporada que heu pogut tenir, no?, després de l'ascens fa només dos mesos?
5: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els tres punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important, i sobretot molt centrats en ser estables, en tenir un creixement social tingut, ens falta molt encara, però com dic, crec que hem mostrat el que volem ser dins la competició.
6: Hola, Ferran. Enhorabona per l'estrena, perquè tenint en compte que queda encara per endavant de jugadors físicament que es posin a to, etc., i que la confecció de la plantilla no serà la mateixa d'aquí a un mes que no pas ara, la imatge que ha mostrat l'equip ha estat ultracompetitiva, jo crec que sorprenent a més d'un. Quin és el marge de millora, sobretot quan arribin aquestes peces que falten i quan es posi tothom a punt?
5: Bueno, el marge de millora el marcarà el nostre dia a dia, que és el més important. Fins al moment està sent un dia a dia on els jugadors cada dia venen amb el desig de millorar un 1%, d'arribar a zero i voler sortir amb la feina ben feta, i això és el que a nosaltres ens ha de caracteritzar. Sabem que tenim un repte molt gran per endavant, l'hem de fer tots junts, i aquí crec que hem de tenir tots el cap a sobre dels ombros en tot moment. Dies on l'equip estigui més proper a una versió com propera a la que volem, i altres partits on no ens surtin les coses tan bé. Si totes aquestes coses estan alineades, doncs serem un equip difícil de batre, que és el primer que hem d'aconseguir, i reconeixible per com fem les coses, com avui hem pogut fer o com vam fer durant tota la temporada anterior. Llavors, penso que hem de créixer a marxes forçades, perquè la competició no espera, que hem de garantir aquesta competitivitat, i com deia, fem partits com el d'avui en una plaça molt important a la categoria, amb un equip amb grandíssimes aspiracions, amb la primera divisió com a objectiu. Doncs l'equip ha estat capaç, amb quatre jugadors que fa dues temporades jugaven a segona federació, amb nou jugadors que la temporada anterior jugaven a primera federació, doncs de tenir aquest punt de respecte, però no jugar des de la por, sinó des del convenciment en el nostre joc.
7: Hola, Ferran. Francesc Ripollet, directe al Tot Gira. Parlaràs d'aquest marge de millora que li veus i que vols de l'equip. Malgrat això que dius, estàs content i és el partit que t'esperaves del teu equip? I quin missatge creus que envia el Sabadell després d'aquest partit a la segona divisió o a aquells equips que potser us veien només com un equip que acaba de pujar? Gràcies.
8: Consigue tus vasos solo con tu...

0: tu menú verano y entra en el sorteo de un viaje a Tailandia.
1: Escuchando al técnico del Sabadell, a Ferran Costa, en la sala de prensa del Molinón. Está atendiendo a los medios de Sabadell en catalán, pero creo que se entiende perfectamente las declaraciones del míster.
2: Albert, com dic, la meva confiança en aquest projecte és total, perquè sento que anem donant passes endavant, encara ens queda molt per construir, però com som ambiciosos i inconformistes, doncs cada dia anem donant passes endavant. Com dic, crec que el més important és que això passi de manera sostinguda durant la temporada. Ja ho vaig dir, que entre tots els que estem dins i els que estan acompanyant i empantant també, estem possiblement davant del moment més important dels últims 20 anys de la història del nostre club, i és el repte mayúscul. Llavors necessitem de tothom i necessitem ser molt constants i molt estables. Llavors penso que aquesta és la clau, i després jo missatges no envio. Jo el que em dedico és a treballar, a transmetre la idea als jugadors, a donar-los confiança, perquè tot i que no sumem molts partits a la categoria, estic convençut que són jugadors de la categoria, i assumim el repte de setmana rere setmana poder-ho demostrar en places tan exigents com aquesta.
3: Sí, volia preguntar per un nom propi, que s'ha confirmat avui mateix el fitxatge i s'ha tramitat la fitxa en les últimes hores, el de Nico Joaquini, que ha debutat, ha tingut els primers minuts oficials amb el Sabadell. Què t'ha semblat aquesta estrena i què li pot aportar de cara al futur a la plantilla?
2: Positiva, perquè s'ha posat a disposició de l'equip, ha entrat bé al partit, ens ha donat profunditat, ens ha donat aquest joc d'esquenes per jugar des d'ell, després ens ha donat presència a l'àrea, i crec que és un jugador que es pot acoplar molt bé al que demandem nosaltres. Ell tenia molta il·lusió per ser-hi, això és important per nosaltres també, i aquí del que va no és de col·leccionar cromo, sinó d'aconseguir que les complementarietats i la nostra força col·lectiva creixi, i sento que ens ajuda a fer-ho.
4: I Ferran, parlant ara de noms, et volia preguntar també pel mig del camp, sobretot Urri i Quadri, que era el teu mig del camp titular la temporada passada, tots dos també jugant a segona federació, com deies abans. Avui s'han plantat al Molinón a segona divisió com si haguessin jugat tota la vida. Què t'ha semblat? I també el tercer home del mig del camp, Pere Pons, dels fitxatges, la seva terania, què pot aportar? Merci.
2: Bueno, al mig del camp de la temporada passada van participar més jugadors a part d'ells dos, també em vull recordar avui de tots els que van ser-hi la temporada passada, que ens van ajudar a completar una temporada històrica, i que doncs, el futbol implica moltes vegades que no tots puguin tenir aquest premi, però sí que em vull recordar avui de tots ells. I després t'has deixat a Priego, que la temporada passada ens va donar un grandíssim rendiment, que avui ens ha donat molt treball també. El Pere penso que ens ajuda moltíssim per la seva humilitat, pels valors que transmet, per la seva professionalitat.
1: Pues las palabras de Ferran Costa, el técnico del Sabadell, al que escuchábamos en directo en la sintonía de la radio autonómica, y el que va a comparecer ya es Nicolás Larcamón, el técnico del Sporting, de este estreno, con dudas, este empate a cero entre el equipo rojo y blanco y el cuadro catalán.
5: Cuando queráis, pedís el micrófono, Pablo, y podéis empezar a preguntar.
6: Hola, Nicolás, muy buenas, por aquí Pablo Acebo, Cadena Cope. ¿Cuánto te preocupan las sensaciones del equipo hoy, después del estreno? ¿Cuánto te preocupa lo que has visto del Sporting hoy?
7: Bueno, primero que nada, buenas noches. No, me ocupa, siendo consciente de que es una primera fecha, un partido de presentación que tenía matices que lo hacían exigente, sobre todas las cosas, siendo consciente de que es un partido que no deja cosas claramente con la responsabilidad de mejorarlas, pero también con cosas positivas como el arco en cero, quizás en el momento donde íbamos a más en el desarrollo con el ingreso de Hugo, y quizás poblar ahí más la mitad de la cancha con más volumen de juego, se complicó con la salida inmediata de Hugo, pero bueno, como digo, es siendo consciente de que no deja de ser una primera fecha, que tenemos que ocuparnos en atacar ese margen de mejora, en ser consciente de que cosas se hicieron bien para ratificarlas y para adelante.
8: Muy buenas, mister. Aquí Dani Souto para La Voz de Asturias.
7: ¿Qué tal?
8: Hablabas de esas dificultades que tuvo el equipo hoy, que fue a más, es cierto, en la segunda mitad, pero especialmente en ese